0: matar pobres, sen i sí,
1: arrossegant. Parlo d'un temps malmès que no passa de llarg.
0: Temps de poques soltes, de paròdies i d'esfalcs, desprovist de vènies, brides i repòs.